Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert

0: corazón.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert. En Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu. L'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos. En Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts. El Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Com fem aquests dies, destaquem la plec cada diumenge i dediquem la música a veure amb un cop d'ull, sobretot musical, a la població que el protagonitza. Una visita musical, potser un passeig musical, digueu-li com vulgueu. Avui serà la població destacada a Girona, que faran el seu aplec matí-tarda a la pista coberta de l'Escola Pia, amb l'Escola Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi. Serà el seu 68è aplec. El mestre de Caldes, Francesc Marrós, va dedicar-los una sardana amb el títol de l'aplec de Girona. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

Per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat la plec de Girona del mestre Francesc Marrús. Girona ha sigut sempre el centre neuràlgic de les sardanes de les nostres comarques. A part del centre comercial, mèdic, gestor i tot això, és el centre, ha estat el centre neuràlgic de les sardanes. Per tant, té moltes sardanes dedicades per aquest fet. El mestre Enric Morera els va dedicar una sardana, la va titular Girona, i la podem escoltar per la Cobla Ciutat de Girona.

per la Cobla Ciutat de Girona hem pogut escoltar Girona, sardana del mestre Enric Morera. Girona va ser la primera ciutat pubilla de la sardana, ara capital de la sardana. I com totes les que l'han seguit, té la seva sardana dedicada a aquest fet. En aquest cas va ser escrita per el mestre Manel Saderra Puigferrer. Va viure uns anys a Girona, el mestre Saderra, quan dirigia la principal de Girona, abans Bolero. I porta per títol Girona, ciutat pubilla. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert Girona Ciutat Pubilla del mestre Manel Saderra Puigferrer. Com veieu, molta música d'avui dedicada a Girona està interpretada també per la seva cobla, diríem, oficial, la Ciutat de Girona. Tot el moviment sardanista ha portat a conseqüència Girona comptés amb varis compositors reconeguts. Fem un cop d'ull a uns pocs d'ells. En primer lloc, el mestre Bartomeu Vallmajó, que tot i haver nascut a Besalú, va viure i desenvolupar la seva tasca musical a Girona, tot i que no era el seu primer ofici, ja que la seva feina era gestor. La seva inquietud el varen portar a estar involucrat en moltes activitats musicals, entitats, concursos, aplecs, etc. I sobretot en les sardanes reveses dels concursos. D'ell escoltarem la seva sardana Terra Nostra, dedicada a la potent entitat sardanista de Girona, ànima de les activitats sardanistes gironines de molts anys ençà i fins avui mateix. L'escoltem per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Terra Nostra, sardana del mestre Bartomeu Vallmajor, per la cobla Ciutat de Girona. Un altre compositor gironí de marca seria el mestre Josep Viader, que va destacar sobretot en l'ensenyament de la música i també com a pioner i animador de l'activitat coral gironina. Per ell han passat com alumnes els millors músics gironins del segle XX, deixant una important petjada a la vida musical de Girona i comarques. D'ell escoltarem la seva sardana al Pou de la Roca, dedicada a aquest emblemàtic indret gironí. Escoltem-la per la cobla principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat el Pou de la Roca, sardana del mestre Josep Viader. Un nostre compositor contemporani gironí és el mestre Francesc Assú i Jordi, que va dedicar una sardana a un element emblemàtic de Girona, que va posar-li per títol De nit al pont de Sant Agustí. Per tant, l'element emblemàtic era aquest pont gironí. El pont de Sant Agustí comunica la plaça Independència amb el final del carrer de l'Argenteria, a l'alçada dels Quatre Cantons. Des d'aquest pont es pot contemplar la imatge més típica de les façanes de les cases de l'Unyà gironines. Escoltem-la per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat de nit el punt de Sant Agustí, del mestre Francesc Assú. Un altre compositor de gironí és el mestre Josep Antoni López, instrumentista de tenora, membre de colla sardanista, molt actiu en l'actualitat, composant sardanes, tot i que la seva feina principal va ser una altra. Per tant, música a temps parcial. Ell té dedicades diverses sardanes a Girona. Una d'elles, agafant la frase que va fer famós el president Carles Puigdemont quan era alcalde de Girona, i Girona més, d'aquí en va sortir la sardana, però Girona més, la podem escoltar per la principal de la Bisbal.

Hem escoltat, però, a Girona Més, sardana del mestre Josep Antoni López per la principal de la Bisbal. Passem als nostres solistes, fem el nostre apartat de solistes com cada diumenge, que també serà base de sardanes de dos compositors gironins. En primer lloc, una sardana dedicada al timple, Serrallonga, original del mestre Josep Maria Boix. Notable instrumentista de timple i director de cobla, després d'haver estat component de la cobla Art Gironí, fou membre fundador de la cobla Girona, de la qual en assumí la direcció l'any 1933. Quan ja havia estrenat moltes sardanes, en va compondre una. En va compondre una, sobretot, que va destacar, Maria Mercè. De sardanes en va escriure unes 400. Aquesta Maria Mercè s'ha situat al davant de totes en popularitat i és una sardana dedicada a una lloretenca, a Mercè Soliguer. Escoltem Serrallonga amb la cobla Sabadell amb Josep Valldaura al timple.

Hem escoltat Serrallonga, sardana del mestre Josep Maria Boix, per la cobla Sabadell. I un altre ben conegut compositor gironí és el mestre Josep Cassú. Estudià amb el mestre Josep Viader, que ja n'hem parlat, i també amb Corrat Saló en qüestions de la cobla en general. La seva formació musical global la va realitzar al Conservatori del Liceu de Barcelona. Actuant diverses agrupacions musicals fins al 1963, en què entrà a formar part de la cobla Montgrins, amb el Fiscorn i dirigint-la. El 1977 deixà aquesta cobla i ingressà a la Principal de la Bisbal com a director, càrrec que exercí fins al 1991, que va pseudo-jubilar-se per ingressar de professor del Conservatori Isaac Albéniz i de l'Institut Bell-lloc del Pla. També dirigí la cobla Flama de Farners. D'ell escoltarem la seva sardana Parella de Fet, dedicada a dues tenores, que són els dos tenoristes de la Principal de la Bisbal, en Ferran Mias i en Jordi Carreras, que són els qui ens l'interpreten, amb la Principal de la Bisbal, com és lògic.

Hem escoltat parella, de fet, sardana del mestre Josep Cassú per la principal de la Bisbal. Fem els nostres moments de concert i us hi portem una sardana emblemàtica de gironina, Girona 1808, del mestre Ricard Vilassau. Sardana potent i descriptiva del setge de Girona per les tropes napoleòniques, on hi trobem molts ben conjugades les melodies dels Segadors i la Marsellesa, dels dos bàndols contundents, representant els dos bàndols contundents. Per descriure-ho ràpid, va guanyant els Segadors. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Hem escoltat Girona 1808, sardana del mestre Carme Vilassau, a càrrec de la principal de la Bisbal.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Com apuntàvem, avui a Girona, 68è aplec, tot el dia, amb les cobles Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi. A Tossa, el dijous, dia 4, ballada de Corpus, a 7:45, amb la Flama de Farners. A Riu de Llots, dia 5, ballada amb la cobla Ciutat de Girona, a 9:45. A Calella de la Costa, dos actes de vigília de plec per al dissabte 6 al passeig Manuel Puigvert. A 7:15, concert amb la cobla Sant Jordi. I a 10:00, sardanes amb la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal, tot aquí en el passeig Manuel Puigvert. A Blanes, dia 6, a 7:45, sardanes al Banc dels Músics amb la cobla del Col·legi Santa Maria. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, a més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes per escoltar-los sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana a tothom.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
7: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Esteu escoltant sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
8: Bon dia de nou, sardanistes. Acomiadem el mes de maig. Ho fem amb aquesta segona hora de sardanes que dirigeix i guionitza Josep Tibau. Una setmana més aquí amb vosaltres amb una selecció de sardanes noves i antigues que esperem que siguin del vostre grat. Com cada diumenge, la primera, la que avui hem escollit, és molt coneguda. Es titula La Jove. És del mestre Josep Saderra i ens la interpreta la coral de Castellterçol.

La Coral de Castellterçol ha interpretat La Jove, del mestre Josep Saderra. Josep Serra i Bonal va fundar l'any 1890 amb el seu germà Miquel la cobla La Principal de Peralada. Va romandre en aquesta formació 24 anys, sent instrumentista de tible al principi per passar després a tocar el fiscorn. Des de l'any 1924 fins al 36 va dirigir la cobla Barcelona. És autor d'unes 250 sardanes d'una qualitat global excel·lent. Va ser un dels primers compositors a escriure música de temàtica lliure per cobla amb Present de bodes, glossa sobre la cançó popular del mateix nom. Ara escoltarem de Josep Serra No te'n vagis, amor meu, en una versió de la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat No te'n vagis, amor meu, una sardana del mestre Josep Saderra amb la cobla principal de la Bisbal. Un dels grans flabiolaires de tots els temps va ser, sens dubte, Lluís Buscarons, que a més va ser un prolífic compositor. La trajectòria professional del mestre ve complementada amb la seva tasca pedagògica com a professor de música, donant classes de flauta i flabiol a nivell particular a Girona i Sant Feliu de Guíxols. També a l'Escola Municipal de Música de Castelló d'Empúries. Del mestre Buscarons, avui escoltem l'Ermita de Sant Ponç, amb la cobla Mediterrània.

Hem escoltat l'Ermita de Sant Ponç, una sardana del mestre Lluís Buscarons amb la cobla Mediterrània. Conrad Saló va entrar l'any 1923 a la cobla La Principal de la Bisbal com a segon fiscorn en la formació de cobla i també violí i piano en la formació d'orquestra. L'any 1935 es va convertir en director i ja no va deixar la cobla fins a la seva jubilació. Va ser l'any 1977. El mestre Saló va iniciar la seva tasca compositiva amb la sardana Confidència, datada del 1941. Va ser l'any 1980 que va escriure Palafrugell i Tamariu, que és la que hem triat avui i que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal.

Hem escoltat la principal de la Bisbal interpretant Palafrugell i Tamariu, del mestre Conrad Saló. Seguim en aquest matí de diumenge, darrer dia del mes de maig. Tal i com havia fet abans amb els altres fills, l'any 1963, el mestre Martirià Font va dedicar a la seva filla més menuda la sardana Ireneta. Amb aquesta sardana s'acabava una etapa com a compositor. Per motius professionals va deixar la cobla, encara que continuaria en el camp de la música en altres llocs, però no tornaria a compondre fins a 16 anys més tard, quan va tornar com a director i pianista de la cobla Montgrins. Ara i aquí, escoltem Ireneta, del mestre Martirià Font, amb la cobla Montgrins.

0: Hem escoltat Ireneta, del mestre Martirià Font, amb la cobla Mongrins.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Brava Sud, sardanista.
0: I arriba l'espai dedicat a les dones compositores. Avui parlem de Maria Teresa Llorenç Crusat. Escoltarem la seva sardana Veniu tots a dansar, que ens interpretarà la cobla principal del Llobregat. Però abans, la nostra amiga i comunicadora sardanista Maria Mercè Planes ens farà una nota biogràfica de la Maria Teresa Llorenç Crusat. Maria Mercè, bon dia.
2: Molt bon dia. Enguany es commemora el centenari del naixement de la compositora Maria Teresa Llorenç i Crusat, esdevingut el dia 2 d'agost de 1926 a Barcelona, tot i que la seva família procedia de les terres tarragonines. El seu pare era de Mont-roig del Priorat, tot i que va desenvolupar la seva carrera de música a Barcelona, i la seva mare era de l'Argentera, al Baix Camp. Maria Teresa Llorenç va estudiar amb el seu pare, que havia estat professor de clarinet de la Banda Municipal de Barcelona, i també l'Escola Municipal de Música de la Ciutat Comtal. A més, a part de música, va estudiar magisteri i va ser mestra d'educació primària i directora del Col·legi Llorenç. I durant més de 25 anys també va ser organista a la parròquia del Sant Crist de Barcelona. Sembla ser que es va casar, que quan es va casar va anar a viure a Alcover, a l'Alt Camp, població a la que va dedicar part de la seva obra musical, fins i tot va compondre l'himne d'aquesta vila. Va estar vinculada a diverses corals i la seva tessitura era la de soprano, que li va permetre també fer algunes actuacions com a solista. Com a compositora va escriure 8 misses, 33 himnes, música per teatre, nadales, havaneres, polques, cançons infantils, marxes, goigs i 16 sardanes. La primera la va titular Sardana Noble Dansa i data de 1980. Sovint signava com a Maria Teresa Llorenç de Vázquez, afegint el cognom del seu marit al seu. A part de música, també va escriure poemes que publicava sobretot a programes de festes majors. Alcover va participar molt de la vida social i cultural del poble, de tal manera que en algunes biografies la defineixen com a alcoverenca, i aquesta població li va fer alguns homenatges, fins i tot li han dedicat un carrer. El Reial Cercle Artístic de Barcelona també la va distingir el 1993 amb la Medalla de la Música. Maria Teresa Llorenç i Crusat ens va deixar al Cuber el dia 15 de novembre de l'any 2009 a l'edat de 83 anys.
0: Gràcies, Maria Mercè, per aquesta informació, per la teva intervenció, i ens disposem a escoltar de Maria Teresa Llorenç Crusat la sardana Veniu tots a dansar, amb la cobla La Principal del Llobregat.

Hem escoltat Veniu tots a dansar, de la mestra Maria Teresa Llorenç, amb la cobla principal del Llobregat. Després d'una estada de 10 anys a Agullana, Artur Rimbau es va traslladar a Barcelona i va ser l'any 1921 que va donar a conèixer la seva primera sardana, l'Aplec de Joventut. La gran popularitat de Rimbau es va fer palesa quan l'any 1931, en un homenatge que li va atributar l'agrupació cultural Atlàntida, va estrenar la sardana Noies Martinenques, seguida ben aviat de Julieta. Autor de més de 270 sardanes, entre les que hi trobem els Jardinets de Gràcia, que avui escoltem amb la interpretació de la cobla Vila de la Jonquera.

La Cobla Vila de la Jonquera ha interpretat Els Jardinets de Gràcia, del mestre Artur Rimbau. Vinculat al món de la sardana a través dels seus pares, Marcel Artiaga va començar solfeig a Granollers de la mà de Josep Maria Ruera i Josep Guallà, mentre que com a intèrpret ha estat deixeble de Claudi Arimany, de Ramon Roger, Àngel Ponti i Francesc Elias el Tiple. Com a instrumentista, l'any 1976 es va iniciar la Cobla Jovenívola de Sabadell, on l'any 1992 va passar als Montgrins i els darrers anys el trobem a La Meravella. És la Cobla Bisbal Jove la que ara ens interpreta la seva sardana Els Millors Anys.

La Cobla Bisbal Jove ha interpretat Els millors anys, una sardana del mestre Marcel Artiaga. Encarem la recta final del programa i ho fem amb una sardana estrenada fa 5 o 6 anys per la Cobla Els Mongrins. La va escriure un compositor de la Catalunya Nord i trompeta de la Cobla Tres Vents, en David Pigassou. Aquesta peça porta el títol de El del Nord. És de lluïment de trompeta i la versió que escoltem la va interpretar Jean-Marie Auriol, titular dels Mongrins, que havia estat el mestre de David Pigassou.

Hem pogut escoltar el del Nord, del mestre David Pigassou, amb la cobla Els Mongrins. L'any 2020, la cobla Mongrins i el seu solista de tenora Conrad Rafart van registrar un compacte amb 12 sardanes obligades de tenora amb el títol de Reptes Extrems, segurament fent referència a la gran dificultat que representa la interpretació de les sardanes que integren el compacte, i no la pandèmia que es va patir aquell any. D'aquest treball hem seleccionat una sardana del mestre Ricard Viladesau, que porta el títol Ja la ballem. És molt poc escoltada i no teníem constància que fins ara s'hagués enregistrat. La interpretació és a càrrec de la cobla Mongrins i el seu solista de

Hem escoltat Ja la ballem, del mestre Ricard Viladesau, amb la cobla Mongrins i Conrad Rafart. I així és com arribem a la fi del programa d'avui. Acomiadem el mes de maig i entrem de ple de cap al mes de juny. Ens acomiadem amb Vilanova de la Muga, una sardana del mestre Rossend Palmada, que ens interpreta la cobla principal de la Bisbal. Amics sardanistes, bona setmana i bon inici de mes.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Des del passat dijous, el Club Hoquei Lloret és nou equip de l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei estatal. El conjunt lloretenc va rebre la resposta del comitè de competició a la impugnació del partit de l'última jornada davant del Mataró per alineació indeguda del porter. La resolució es va ser favorable als interessos del Lloret, guanyant el partit per un marcador de 10-0, assolint així l'ascens a l'Hoquei Lliga. Després de confirmar-se l'ascens, el president del Lloret, que és Joshua Pérez, va remarcar que el club mantindrà la seva mateixa filosofia amb què ha aconseguit arribar a l'elit.
3: Nosaltres hem pujat a l'Hoquei Lliga sent un club humil, intentant tenir el màxim de nanos de casa, i així seguirem a l'Hoquei Lliga. I no ens tornarem bojos ni farem cap cosa que torni a posar en perill l'economia del club. Llavors, bé, jo crec que tenim jugadors que han sigut capaços de pujar a Hoquei Lliga, doncs ara hem de veure si són capaços de mantenir la categoria. No serà un any fàcil, evidentment, vale? Hoquei Lliga amb pocs equips, n'hi ha de molt forts, però a vegades la il·lusió i el ser un bon equip està per sobre d'individualitats.
2: El tècnic Manel Díaz continuarà al capdavant del primer equip la propera temporada. Segons el president, quan va assumir el càrrec a mitja temporada, ja es va acordar que lideraria el projecte el curs vinent. Paral·lelament, Pérez també ha valorat de forma positiva la classificació del segon equip a Primera Catalana per al play-off d'ascens a Nacional Catalana. D'altra banda, seguim en plana esportiva. El Club de Rem Santa Cristina s'ha proclamat campió del Campionat d'Espanya amb l'equip veterà femení. És la tercera vegada que les veteranes de l'entitat assoleixen el títol de campiones d'aquesta competició estatal, imposant-se amb molta autoritat des de l'inici. La categoria de veteranes comptava amb la participació de 28 equips. El nivell era alt, però les lloretenques van passar les eliminatòries amb solvència i es van classificar per la final A, on es van imposar per assolir el seu tercer campionat d'Espanya. Encarna Illescas, jugadora i entrenadora de l'equip veterà femení, assenyala que l'èxit és fruit de l'esforç i del treball de les jugadores.
4: Hem guanyat els dos anteriors anys al Campionat d'Espanya de lleu del Mediterrani, i aquest any, pues, la veritat és que, tot i que hi havia, tornava a haver una gran participació per part d'equips veterans femenins, eren 28 equips, pues, la veritat és que, bueno, vam anar passant les eliminatòries i al final, pues, ens vam classificar per final A i, bueno, i hem guanyat el campionat. Llavors, bueno, això no és casualitat ni és sort, és fruit d'una gran feina.
2: El Campionat d'Espanya s'ha disputat aquest cap de setmana a València i també ha comptat amb la presència dels equips absolut masculí i femení de Santa Cristina. En els dos casos no es van poder classificar per la final B i van anar a la final B, els dos amb una quarta posició.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Lloret de Mar ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret, una iniciativa impulsada per Turisme que dona continuïtat a les campanyes desenvolupades durant els anys 2024 i 2025 sota el lema Diguin el que diguin, Som molt de Lloret. La nova proposta manté l'essència de la marca i el caràcter pioner del municipi. La campanya es presenta com una evolució natural del relat iniciat els darrers anys i vol reforçar el vincle emocional entre la ciutadania, el territori i els visitants. La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, assenyala la importància del sentiment de pertinença lloretenc.
3: Jo crec que el missatge està molt clar, no? És diguin el que diguin, som molt de Lloret. I amb això volem dir doncs, que tenim aquest sentiment d'estima del nostre poble, de que tothom se'l faci seu, que entre tots hem de tenir doncs, aquest sentiment de pertinença, de cuidar, d'estimar molt tots els racons, els barris, les diferents cultures i nacionalitats que trobem a Lloret, que entre tots doncs, sumem i aportem i, com sempre hem dit, Lloret és un poble molt acollidor i d'acollida, sigui temporalment perquè doncs, la gent decideix passar les seves vacances a Lloret i doncs això, la campanya ja ho diu tot, l'hem presentat aquesta setmana i doncs a continuar, diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Amb un to proper, optimista i positiu, Som molt de Lloret reivindica l'orgull de ser de Lloret i projecta els valors que defineixen el municipi. Una destinació oberta, acollidora, diversa i amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge turístic.
3: Tothom estimi Lloret de Mar, se'l faci seu, el cuidi, el mimi i entre tots formem aquest Lloret, evidentment. O sigui, sí, és reivindicar sobretot aquest sentiment de pertinença cap al nostre poble.
2: La iniciativa posa les persones al centre i les converteix en ambaixadores del municipi, mostrant el potencial paisatgístic, cultural, gastronòmic i de lleure de la destinació.
3: Doncs un paper molt, molt important, el paper més pioner dels residents i tot plegat doncs, les persones que ens visiten. Evidentment és una campanya feta des del Departament de Turisme d'aquest Ajuntament perquè volem doncs, enfocar aquesta mirada, aquesta convivència entre els residents i els turistes, que aquests últims turistes els necessitem, que per això l'anunci parla que entre tots Lloret té totes aquestes activitats, tenim comerç divers, tenim bona restauració, tenim els hotels, els càmpings, els carrers plens de gent, terrasses, els bogadors, hi ha camí de ronda, hi ha natura, hi ha muntanya, Lloret tens de tot i està clar que durant un cert temps hem de conviure doncs, residents amb turistes. Evidentment el turisme és la nostra indústria, jo sempre dic el mateix, no fabriquem cotxes, no tenim fàbriques textils, vivim d'això i doncs, hem d'intentar fer-ho bé, no? Doncs, que la gent gaudeixi de les seves vacances, que es porti un record del nostre Lloret, que faci el boca a boca de que és una destinació d'acollida i que Lloret té molt de potencial, que amb tots els racons i els llocs emblemàtics que tenim, per tot això ens hem de sentir molt orgullosos.
2: La campanya es desplegarà a través de diferents canals de comunicació com ràdio, televisió i formats digitals, amb l'objectiu d'amplificar el missatge i continuar posicionant Lloret de Mar com una destinació orgullosa de la seva identitat i preparada per afrontar els reptes de futur. Aquesta acció comunicativa també es complementa amb altres iniciatives municipals orientades a reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença. Entre elles destaca la campanya Antirumors Som totes de Lloret, impulsada per combatre els discursos d'odi i posar en valor la diversitat com un dels grans actius del municipi.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme. amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

contacte. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. El Club Rem Pescadors vol que els membres i exmembres de l'entitat decideixin com serà la nova samarreta de la pròxima temporada. Per aquest motiu, han obert un concurs en què tothom pot fer les seves propostes i la més valorada serà la que lluiran els bugadors del club la pròxima temporada. Els principals requisits del disseny són que el format ha de ser el d'una samarreta amb mànigues, amb el vermell com a color principal, combinat amb el negre i el blanc, i s'ha d'incloure l'escut. A més, el disseny ha de poder estar pensat per incloure entre 3 i 6 marques de col·laboradors. Escoltem un dels membres del Club Rem Pescadors, David Abril.
2: Ens tocava renovar la samarreta i, parlant, vam decidir que fossin els membres, els exmembres del club, qui decidissin com volien que fos la nova samarreta. I parlant vam dir, ostres, i per què no obrim a qui vulgui donar el seu punt de vista, que ho faci, serà ben rebut, i que tothom qui vulgui fer alguna proposta de samarreta per nosaltres, fantàstic.
1: Hi ha temps de participar fins al 5 de juliol. Les propostes es poden enviar al correu de l'entitat clubrempescadors@gmail.com. D'altra banda, el Club Natació Lloret va ser el 7è classificat de la Copa Catalana en categoria infantil amb una 17a posició final. La competició disputada el passat dissabte a les instal·lacions del Reus Ploms va comptar amb bons resultats per part dels nedadors lloretencs. Javier García va aconseguir una nova marca mínima d'Espanya en els 1.500 metres lliures, mentre que Simón Kutcher va fer la mínima de Catalunya en els 50 metres papallona. A més, entre els resultats més destacats hi ha les primeres posicions de Màxim Tolmachev i Ion Baranita, que van assolir les primeres posicions en diferents modalitats. L'endemà, diumenge, l'entitat també va participar en la final de la Copa Catalana en categoria Leví. En aquesta cita, el Club Natació Lloret va poder fer per primera vegada en la seva història una competició en piscina de 50 metres a casa. Entre els resultats, destaca la marca mínima que va aconseguir Júlia García pels campionats d'Espanya en els 50 metres papallona. En la classificació general, l'equip va assolir la 9a posició de la final i la 29a de Catalunya. I ara fem un apunt de l'Escola Gimnàstica Rítmica Lloret, que va participar el passat cap de setmana a la final nacional dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Ho va fer amb 4 equips, 2 conjunts alevins i 2 conjunts benjamins. Des de l'entitat han valorat aquesta oportunitat de manera molt positiva i es mostren satisfets per haver pogut participar en les finals davant dels millors conjunts de cada comarca. La final dels Jocs Esportius Escolars es van celebrar el passat cap de setmana en 2 jornades a la Ciutat Esportiva de Blanes.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Nova. El cap de setmana és millor
1: amb Nova Ràdio Lloret.
2: Se encendió Sevilla y su calle de farolillo.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Calçats Patrícia tanca una etapa de 35 anys com a botiga de sabates molt coneguda i estimada a Lloret de Mar. Ubicada des del 1991 a l'Avinguda de Vidreres, ha estat un establiment familiar amb clientela fixa i de tracte proper. Al capdavant de Calçats Patrícia hi ha hagut dues generacions de la família Saavedra que aquest dilluns han rebut el reconeixement de l'Ajuntament i dels comerciants acompanyats d'unes quantes treballadores. Ha estat un acte emotiu. Félix Silva es mostra orgullós d'aquesta etapa.
4: La que te bastante orgulloso, te sientes contento y bueno, es una alegría porque bueno, ya que cerramos queremos cerrarlo con alegría, no sé cómo explicarlo, pero estamos contentos. A nosotros siempre ha sido regentar una botiga de barrio, nosotros siempre hemos sentido que bueno, que era la botiga de barrio, era la Patricia para nosotros y la verdad mis clientas siempre han sido personas a las que hemos tenido un cariño enorme y a nosotros, le hemos sido una familia y bueno, ha llegado a su fin, pero bueno, de una buena manera, siempre quiero recalcarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que nos quedemos con pena ni con nada.
3: La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, subratlla la trajectòria comercial i la contribució de Calçats Patrícia al comerç de Lloret.
5: Són uns professionals d'ànima i del tema del calçat, 35 anys de trajectòria professional a la mateixa botiga. Ens explicava en Félix que l'havia obert la seva mare en el seu moment i que va començar molt poquet i fins que es va fer la transformació a la botiga que fins ara tenien tota la família, no? Perquè era un matrimoni que portaven tota aquesta botiga. I llavors, contents i tristos a la vegada, perquè clar, pleguen i d'alguna manera és un altre comerç que tenquen, però els hem volgut donar doncs, aquest reconeixement de trajectòria professional, d'agraïment per tota la gent que ha passat per allà, que qui no coneixia la seva família, en Félix i a la seva dona, i doncs, com a ajuntament agrair tota la trajectòria professional. Era el tracte familiar, era que anaves allà i podies comprar les sabates, però també t'apossaves una miqueta al dia de com va, què tal el barri... Bueno, aquestes botiguetes que necessitem, que hem de continuar, no?, apostant pel comerç local, i doncs feia barri, feia goig anant allà i trobar-te doncs, això, els veïns i les veïnes d'Avinguda Vidreres i bueno, doncs, agraïts pel moment fins ara, però doncs, tristos a la vegada perquè ha tancat Calçats Patrícia.
3: Calçats Patrícia va obrir les portes l'any 91 de la mà de Josefa Saavedra, mare d'en Félix i de la seva tia, Patro Saavedra. A partir del 99, en Félix va continuar el negoci familiar al capdavant de la botiga i anys més tard s'hi va incorporar també la Remedios, continuant junts la trajectòria familiar d'aquest comerç. Després de molts anys dedicats a la botiga, en Félix i la seva dona tanquen aquesta etapa per iniciar nous projectes.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala. La Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Mann.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de la Ràdio de Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Maria.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: o me marcho.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova.

0: Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla.
2: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret.

pell. Quasi no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer. Passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Manya.
2: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A la Costa Brava, Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
2: Cocodril Club. 28 anys en antena.
1: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
2: El programa Revival de l'Albert Manya.

0: para explicar.
1: Gracias, Leslie, guapo. ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació.

0: aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
1: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Em volia demanar el Te Amo de l'Umberto Tozzi.
0: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Umberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'ha recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda. Si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa d'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els cocos. Gràcies pel programa, una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Roussos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio, I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Roussos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta. La Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó

0: et tinc, cariño. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

0: I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.
1: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972-36-28-70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
5: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
4: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per el president Artur Mas.
6: Senyor Artur Mas, què tal?
7: Molt bé, home, molt bé.
6: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
7: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
6: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
7: sí,
6: Laura Anmeri.
7: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
6: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt

0: El senyor Artur Mas d'ara?
1: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
0: Però és per lògic, dins, no? Les idees...
1: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
1: A vosaltres.

aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

holandès més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissie Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva família, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també... Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però... pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

Da-da-da, una de les bandes més importants, més influents de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police. Hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissie Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre amb la meva dona la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, bueno, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No, jo
2: tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo. Sí, hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit del teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat.
1: Una mica sí.
2: Clar,
1: no
2: ho
1: diguem
2: sí,
1: gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. Esclar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial Cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Batia todo ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat, com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Giacobbe, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno. Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar, i també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda, o sigui, ell estava allà però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mála of Kintyre. A Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco allò, més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: a Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

this is what.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.